Sud Florida. Leve volym lan. Wa puten i meu en estaciona i sin an. Well, kiwi roig. 1320